0: Això és de...
1: Cantarilla, cantarilla.
0: Per aixecar feina.
1: Vas a cebolla per la cantarilla.